0: un os.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.

Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest divendres 3 de juliol vine a gaudir de les festes de Sant Cristòfol de Cala Santanyí, a Sa Torre Nova. A les 9 del vespre, gran sopar a la fresca, amb fideuada, aigua, vi, fruita, ensaïmada i gelat. I tot seguit, música en directe amb Aines Duet i l'Orquestra Galatzó. Perquè la festa no s'aturi, hi haurà servei de bar. Ajuntament de Santanyí. T'hi esperam!
5: Música sí, solo aquí.
6: La...

0: Aquest estiu sa pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu, viu les festes, viu sa pobla, Ajuntament de sa pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
1: Sa nostra ràdio, 44 anys contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.